0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Carles Puigdemont ha mogut fitxa després de la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. L'expresident de la Generalitat denuncia Espanya davant la Comissió Europea per incomplir la llei d'amnistia. Puigdemont ha presentat un escrit davant la Comissió Europea on demana que iniciï un procediment d'infracció contra Espanya per la desobediència del Tribunal de Comptes. D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei antitabac que preveu prohibir fumar a les terrasses i altres espais a l'aire lliure. Si prospera, seria el canvi legislatiu més important en l'última dècada en aquest àmbit. Fons del Ministeri de Sanitat defensen que l'objectiu és que el tabac i els vapejadors deixin d'estar normalitzats socialment i asseguren que el sol fet de debatre aquestes mesures ja fa que es consolidi la preocupació social i alguns fumadors es plantegin deixar-ho. I l'escriptor Josep Vallverdú, pare de Rovelló, el clàssic de la literatura infantil que ha acompanyat generacions de lectors catalans, ha mort aquest dimarts amb 103 anys. La seva trajectòria literària ha estat àmpliament reconeguda amb nombrosos premis i distincions, la majoria pel seu vessant d'autor de literatura infantil i juvenil. Els esports. L'Espanyol ha sumat la segona victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 4-0 al Pau Francès, un equip de segona divisió. Dissabte jugaran el tercer amistós contra el Sabadell i el Barça espera anunciar avui el fitxatge de Karim Adeyemi, el davanter del Borussia Dortmund, que seria presentat aquest dijous. Mentrestant, Hansi Flick espera el retorn dels jugadors que han disputat el Mundial i el Madrid, Mourinho, ja ha començat a recuperar alguns mundialistes.
0: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
2: Espavila!
0: Comença el Flash Matí d'estiu.
2: És hora de posar en marxa aquest nou Flash Matí d'estiu, versió dimecres 22 de juliol del 2026. Ara mateix les 7 i 2 minuts. Benvinguda, benvinguts. Obrim avui amb el megacrack de la setmana, Mike Towers.

0: Més, ja en té prou, eh? Mike Towers només demana una, només una. Mike Towers és el mega crack aquesta setmana amb aquest un anamàs que engega el nou flash matí d'estiu. Què tal? Benvinguda, benvinguts. 7 i 5 minuts. Aquí l'Héctor Ortega, des d'ara i fins les 10 del matí posem en marxa el flash matí en versió estiu. Ja sabeu, aquest programa que no us deixarà mai, mai de banda aquest estiu. Us estarem acompanyant cada setmana, cada matí de dilluns a divendres. Per aquella, doncs, aquella part de la població, eh? Aquesta part del país que no descanseu cap moment a l'estiu, o sí, però bueno, escolta, una gran part de l'estiu esteu aquí corrent i matinant com nosaltres. Bravo, bravo! Avui tenim més entrades pel Mediterranea Festival. Mike Towers sonava amb un anamàs, és un dels caps de cartell, de fet, un dels més importants, eh? Perquè estarà capitanejant l'escenari principal del Mediterranea Festival. Per si algú encara no s'està ubicant, macrofestival de la Costa Brava aquest estiu, a Roses, el proper dissabte 1 d'agost. Aquesta setmana no, la següent setmana, d'acord? Estarà Mike Towers, JC Reyes, Luar La L, i després hi ha més escenaris, el Màquina Legends, el No és Ruido Stage, bueno, també hi ha molta part maquinera, evidentment. Música urbana i música electrònica, màquina, tot plegat en un mateix festival. Tenim entrades dobles per vosaltres, si en voleu una. Llancem ara mateix la pregunta d'aquest matí. Qui és per vosaltres el millor compi de festival o la millor companya de festival? Amb qui aniríeu, sense pensar-vos-ho, al Mediterranea Festival?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 0513.
0: Qui és el millor compi, la millor compi de festival? 628 06 0513. Avui també entrades dobles en joc pel Mediterranea Festival.
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Benvinguda, benvinguts. Són Emilia Tini, l'original. Bon dia.

Escolteu a Flash FM, som al Flash Matí d'estiu, 7 i 12 minuts. Jo, Patito, a molt bon dia, família. Escolteu, dissabte tenim feina, els de Flash FM. Abarcarem molt territori aquest proper dissabte 25 de juliol. Per exemple, l'Armand Maravaller i servidor Héctor Ortega us esperem a la festa major d'estiu de la Fuliola, Lleida. Us esperem a la zona esportiva, concretament a partir de les 2 de la matinada, amb moltes samarretes, la Fuliola. Aquest dissabte ens veiem les cares. Sona Marc Urs, Coco. Caliente.

0: Lego. J Balvin, amb aquesta que es diu Ginza. Si necessites reggaeton, dale. Si us fa falta aquí una miqueta d'energia positiva, escolteu el programa adequat. Bon dia, va!
1: Flash Matí d'estiu, a Flash FM.
2: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: els números 4, 8, 10, 17 i 37, i els sols, el 5 i el 7.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Carinyo, ja sóc a casa.
4: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
3: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
5: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
7: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
10: A Sant Joan d'Alacant, Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Las rebajas de verano ya han comenzado en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por los descuentos adicionales sobre precios outlet. Quédate para disfrutar de una experiencia de compra cómoda y fresca cuando aprieta el calor. Y recuerda, abrimos todos los días para que aproveches al máximo los mejores descuentos. Porque este verano hay mucho más por descubrir en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
14: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
15: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
16: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
15: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
17: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Som This is Flash FM. Flash.

Calor, calor, és el Cano al costat de Justin Kille. És una d'aquestes col·laboracions recents de luxe, sens dubte, eh? Es diu Olvidarnos de tot, aquesta que tenim ganes ja, eh? D'agafar les vacances, d'oblidar-nos de tot i ja està. Espero que us falti poc ja per poder descansar una miqueta, eh? Bé, va, som al Flash Matí d'estiu, apropant-nos a 8:15. De seguida repassem l'informatiu. Abans, Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. Otra más.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. El Tribunal Suprem ha ratificat l'autorització per destruir gairebé tots els objectes decomissats pels Mossos d'Esquadra durant l'1 d'octubre en considerar que no tenen propietari conegut i dubte del seu valor històric. Així ha desestimat els recursos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva contra la decisió de permetre la destrucció del material, tot i que ordenava que es conservessin una o dues mostres de cada objecte. I més novetats al cas Andí, que en les últimes hores s'ha publicat que una dona ha declarat als Mossos d'Esquadra que la terapeuta de la família li va encarregar una ruta per Collbató perquè en Jonathan fes teràpia de confrontació. Explica que sovint treballava de bracet amb la terapeuta i aquesta li derivava clients perquè els busqués rutes i excursions on poder posar en pràctica les seves teràpies de confrontació. Els esports. L'Espanyol ha sumat la segona victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 4-0 al Pau Francès, un equip de segona divisió. Dissabte jugaran el tercer amistós contra el Sabadell i el Barça espera anunciar avui el fitxatge de Karim Adeyemi, el davanter del Borussia Dortmund, que seria presentat aquest dijous.
0: Especial informatiu.
1: Amb l'augment del risc d'incendis forestals durant els mesos de més calor, es recorda la importància d'adoptar mesures de prevenció i d'autoprotecció al medi natural. Abans de fer activitats a l'aire lliure, és recomanable consultar el nivell de risc del Pla Alfa i seguir les restriccions vigents, així com evitar qualsevol acció que pugui provocar un foc. La prevenció i la responsabilitat de tothom són essencials per protegir les persones, el territori i el patrimoni natural. D'altra banda, el Palau Robert acull aquest estiu l'exposició Tecnologia Invisible, una mostra que analitza l'impacte de la transformació digital en la societat. A través d'un recorregut interactiu convida a reflexionar sobre com la tecnologia ha canviat la manera de comunicar-nos, treballar i relacionar-nos, així com els reptes que planteja de cara al futur. La proposta combina experiències immersives i continguts divulgatius per apropar aquests canvis a tots els públics.
0: Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.
2: Bé, després

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: és el bailoteo dels detallets, les tietes de Catalunya, des de l'àlbum Epic Solete. Bailoteo, quan passen 5 minuts de 7:45, som al Flash Matí, moda estiu, Comprimit, concentrat en 3 hores, de 7 a 10 del matí, aquí l'Ortega, ollo. El lloro perquè tenim entrades perquè aneu al Mediterrània Festival. Aquest estiu, el dia 1 d'agost, a Roses, es lia parda, allà a Roses, 4 escenaris, 14 hores de música, milers de persones, evidentment, i, escolta, i també vosaltres, si voleu, vale? Podeu anar-hi gratis, tenim una entrada doble. La pregunta d'avui és la següent. Quina és la vostra millor companyia quan aneu de festival? El millor compi, la millor compi de festi. Hola!
1: La meva millor compi per anar de concerts o de festivals, sens dubte, avui i demà, sempre serà la meva filla.
0: La teva filla.
1: Ens entenem perfectament i ens ho passem bomba.
0: Que guai, no? Que guai, amb la teva filla. Doncs escolta, atents i atentes si us toquen aquestes entrades perquè us ho passareu molt bé. Quina és la vostra millor companyia per anar a la festa?
2: Hola, bon dia, Flash FM.
0: Hola, tio.
2: Doncs mira, la millor pareja per festival, jo sí, crec que seria la meva neboda.
0: Ah, sí,
2: Que va ser la que em va enganxar més encara a la música electrònica i bueno, que és una fiestera.
0: Una fiestera, la teva neboda. Molt bé, la saludem des del Flash Matí d'estiu. Bravo, una altra, hola, bon dia.
3: El millor compi de festival és l'Aleix.
0: Qui és l'Aleix? Ho deixo aquí, vale. No sabem qui és l'Aleix, però sabem que és un bon company de festival, molt bé.
4: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Bé, va, en joc, entrades dobles pel Mediterrània Festival.
4: El teu combinant matiner. Flash Matí d'estiu. Amb Héctor Ortega.
0: Vinga, gràcies per ser-hi. Sona Bad Bunny, Bali Inolvidable.

0: Aquesta és la història del Quevedo, una de tantes cançons que ha, doncs, anat publicant al llarg de la seva trajectòria cada 7 de juliol, en aquest cas el 7 de juliol del 2023. Va publicar Colúmbia. L'escolteu de nou a Flash FM, som al Flash Matí d'estiu. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: Escolta'm una cosa, hem de parlar del temps de cara aquest dimecres, aviam.
1: Doncs mira, avui serà un dia força tranquil, on baixen una miqueta les temperatures respecte a ahir. I a partir de les 12 al mig aproximadament arribaran alguns núvols des del litoral i prelitoral sud, és a dir, a les comarques de Tarragona, que també arribaran a punts de les comarques de Barcelona. Per tant, ja veieu, arribaran alguns núvols que taparan una miqueta el sol i a la resta de Catalunya ens queda un matí força més assolellat. A la tarda, sí, la tònica es manté força semblant, potser amb una miqueta menys de núvols, i en principi un dia, doncs, amb això, les temperatures màximes baixen un pèl, 38 graus les més altes a punts del Pla de Lleida, i com a molt la comentada, que podria ser cap a les 6-7 de la tarda aproximadament arribessin alguns ruixats a punts de les Terres de l'Ebre, localment acompanyats en forma de tempesta. Molt no bé. Haurien de durar massa, però. Però vaja, veus, avui serà un dia en principi força tranquil, sense massa més a comentar.
0: Repassem temperatures, llavors, vinga.
1: Doncs mira, des, ara mateix a la Cerdanya tenim 12 graus i mig, a Tarragona 25, a Vilanova de Segrià 20 graus, Santa Coloma de Farners a la Selva 21 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: Som al Flash Matí d'estiu, sona Gordo, sona Loco Loco.

te va a llorar.

0: és el Relación Remix del Setch amb Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía i Farruko. El flash matí d'estiu d'aquest dimecres 22 de juliol.
1: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
0: Connectem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident a la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis, que en direcció Girona talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim un vehicle avariat a la C58 que es troba al voral entre Ripollet i Barberà del Vallès en direcció Sabadell. Cadascuna de les incidències doncs provoquen un quilòmetre de lentitud. Per últim, també destaquem la congestió intensa al vessant Besòs, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també hi ha força lentitud a la AP7 en sentit sud, al punt de Montmeló i també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Paciència, exacta. Gràcies, Ferran.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: Sona Màquina Time, Dimitri Vegas i Like Mike. Molt bon dia.

Aquest és el de Lejitos, el remix de l'Omar Kurz des de Puerto Rico, del tema original del Jay Wheeler, de Lejitos, a Flash FM, a l'emissora del ritme, el Flash Matí d'Esteu, per tots i totes vosaltres. Per aquells i aquelles que heu matinat avui i que ara mateix esteu ja camí de la feina, a la carretera, i us heu connectat a aquesta emissora. Bravo, bravo, arribarem a les 8 del matí amb el BL.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Carles Puigdemont ha mogut fitxa després de la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. L'expresident de la Generalitat denuncia Espanya davant la Comissió Europea per incomplir la llei d'amnistia. Puigdemont ha presentat un escrit on demana que iniciï un procediment d'infracció contra Espanya per la desobediència del Tribunal de Comptes. D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei anti-tabac que preveu prohibir fumar a les terrasses i altres espais a l'aire lliure. Si prospera, seria el canvi legislatiu més important l'última dècada en aquest àmbit. Fons del Ministeri de Sanitat defensen que l'objectiu és que el tabac i els vapejadors deixin d'estar normalitzats socialment i asseguren que el sol fet de debatre aquestes mesures ja fa que es consolidi la preocupació social i alguns fumadors es plantegin deixar-ho. I l'escriptor Josep Vallverdú, pare de Rovelló, el clàssic de la literatura infantil que ha acompanyat generacions de lectors catalans, ha mort aquest dimarts amb 103 anys. La seva trajectòria literària ha estat àmpliament reconeguda amb nombrosos premis i distincions, la majoria pel seu vessant d'autor de literatura infantil i juvenil. Els esports. L'Espanyol ha sumat la segona victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 4-0 al Pau Francès, un equip de segona divisió. Dissabte, tercer amistós contra el Sabadell i el Barça espera anunciar avui el fitxatge de Karim Adeyemi, el davanter del Borussia Dortmund, que seria presentat aquest dijous. Mentrestant, Hansi Flick espera el retorn dels jugadors que han disputat el Mundial i el Madrid Mourinho ja ha començat a recuperar alguns mundialistes.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: petiteta, per això diu el Quevedo que no hi cap gaire gent, eh? És normal. La Graciosa, que és el número 1 de la setmana, també aquesta setmana, evidentment, s'ho mereixia Quevedo. I també l'Elvis Crespo, que l'acompanya aquí, eh? Així engeguem nova hora del Flash Matí d'estiu. Échate per aquí, cap aquí, eh? No marxis tu.
1: Te veo la Graciosa.
0: Escolta, ens veiem al Mediterrània, eh? Perquè aquest estiu tornem al Mediterrània Festival el dia 1 d'agost a Roses. Es lia part d'allà, eh? 4 escenaris, 14 hores de música. I vosaltres podríeu anar per la Patilla. Estem regalant-vos cada dia aquí en aquest programa entrades dobles per aquest macrofestival a la Costa Brava, a Roses, aquest estiu, en concret el 1 d'agost. Mike Towers, JC Reyes, tota la penya de Masia, la penya del Màquina Legends, en Pastis, en Sisu, Wenry, i també, per exemple, per què no vosaltres, eh? La pregunta d'avui és: qui és per tu el millor company o la millor companya per sortir de festa, per anar a un festival? Hola.
2: Bon dia, Flash. Doncs per mi la millor companya és la meva amiga Carla, que fa poc l'ha introduït a la música catalaneta. Ah. I si ens toquessin les entrades pel Mediterrani, evidentment la portaria ella perquè es continuï empapant de la bona música.
0: Ah, molt bé.
2: Vinga, fins aviat.
0: Adéu, fins aviat. Merci pel missatge. Home, catalaneta, catalaneta, no sé. Mike Towers no és pas Miquel Torres, eh? Però bueno, escolta, que està molt bé tot el que sonarà també allà, eh? Potser els més catalanets serem en Domènech i jo, l'Héctor Ortega, que estarem allà fent una miqueta l'escalfament. Però bueno, més sirve, més sirve. 628-06-05-13. Qui és per vosaltres la millor companyia de festival?
3: Bon dia, Héctor. Doncs per mi la millor companyia per anar de festa, la meva filla. He anat alguna vegada amb la meva filla, hem anat de concerts.
0: Que guai.
3: I pensa que ens ho passem pipa. És anar amb ella i sembla que em trigui jo uns quants anys a sobre.
0: Olé.
3: Perquè me contagia la seva joventut, sí, i disfrutem moltíssim.
0: M'agrada molt. Gràcies pel missatge. Que guai, eh? Sortir amb la filla.
4: Per mi, la millor companyia de festival, eh? La que acabes de conèixer allí mateix.
0: Apa, apa, hosti, nen. Ho tenies clar tu, eh? Ho tenies clar tu, això. Va, participeu.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: La millor companyia per sortir de festa, per anar a un festival. En joc, entrades dobles pel Mediterrània Festival.
5: Tasta el Flash Matí d'estiu abans que es desfaci.
0: Flash! Vinga, va, nova hora en marxa. Bon dia.

Tens cara de son, però el cos et demana festa? Necessites el flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: És la Lola Índigo, la reina. El flash matí d'estiu.
1: El matí va fort. Escoltes el flash matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: Exacte, i per tant encara estem aquí una bona estona. Bueno, gairebé ens hi acabem de posar. Un quart de nou ara mateix, d'aquest dimecres 22 de juliol. Què tal, com esteu? Sona Tini, Ulises Bueno, Dos Amantes, bon dia.

0: Flash Matides, tio. A Flash FM.
1: Ho sabem. Arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
2: 5, 6, 7, 8...
3: Valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: ¿Formar una familia o no? ¿Decidir ara o esperar? ¿Tornar a estudiar o emprendre? ¿Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
6: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
13: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
14: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
13: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
0: El que vols escoltar sona a Flash FM.

0: Brother, yo no sé ni cómo yo llegué a casa anoche.
1: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

Aquesta cançó es diu Moving to the Sun, és d'Ugel, des de França, el mateix tio d'aquell jamaican. Es va treure també de la màniga un àlbum sencer, un disc sencer de música seva, eh? No para. El 21, i aquesta va ser precisament la que havia sigut el primer single, eh? El Moving to the Sun. L'escolteu a Flash FM, la que manda. Bon dia! Però aquí l'Ortega, eh? 8 i 24 minuts exactament d'aquesta nova jornada que avui estem engegant. Doncs mira, amb molt bona música, tota l'energia positiva del planeta i tota aquesta energia que necessita un o una quan va, per exemple, de camí a la feina, no? A treballar, perquè allò de les vacances, eh? La vaca què? Se come? Se come? Què m'estàs explicant, no? Diràs, bueno, va, doncs fem-ho fàcil, paciència, xinutxano, ja arribaran, eh? O potser ja les heu fet, que aquesta és l'altra, eh? Aquesta és l'altra. Sabeu que ens encanta la festa i aquest cap de setmana tenim molta feina. Tenim jaleo, eh? Sí, senyor. Ara estava comptant, mira, una, dues, tres, quatre, cinc i sis festes Flash FM aquest cap de setmana. Déu-n'hi-do. Tela, tela. Però, bueno, una d'elles, eh? Anem una d'elles estarà ubicada a Albons, al Baix Empordà, aquest mateix dissabte 25 de juliol. Albons és el lloc escollit per enviar el Miquel González i el Jaume Riu perquè muntin una bona festassa. En concret, a partir de les 3 de la matinada és l'hora del tret de sortida de la festa Flash FM. Ubicació, la pista del local social d'Albons. Seran 3 hores, eh? Miquel González, Jaume Riu, pista del local social d'Albons aquest mateix dissabte 25 de juliol. No us la perdeu, no us la perdeu. Què m'han dit, perquè vam estar l'altre dia junts, que tenen moltes ganes d'anar cap allà. Nosaltres seguim avançant, camí a 2:15, ara amb el Quevedo, de nou en aquest cas, amb el Ni Borratxo, som-hi!

0: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 8:45. El Tribunal Suprem ha ratificat l'autorització per destruir gairebé tots els objectes decomissats pels Mossos d'Esquadra durant l'1 d'octubre en considerar que no tenen propietari conegut i dubte del seu valor històric. Així ha desestimat els recursos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva contra la decisió de permetre la destrucció de material, tot i que ordenava que es conservessin una o dues mostres de cada objecte. I més novetats del cas Andí, que en les últimes hores s'ha publicat que una dona ha declarat als Mossos d'Esquadra que la terapeuta de la família li va encarregar una ruta per Collbató perquè en Jonathan fes teràpia de confrontació. Explica que sovint treballava de bracet amb la terapeuta i aquesta li derivava clients perquè els busqués rutes i excursions on poder posar en pràctica les seves teràpies de confrontació. Els esports. L'Espanyol ha sumat la segona victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 4-0 al Pau Francès, un equip de segona divisió. Dissabte jugaran al tercer amistós contra el Sabadell i el Barça espera anunciar avui el fitxatge de Karim Adeyemi, el davanter del Borussia Dortmund, que seria presentat aquest dijous.
1: Especial informatiu.
2: Amb l'augment dels desplaçaments amb moto durant els mesos d'estiu, és especialment important extremar les precaucions a la carretera. El Servei Català de Trànsit recorda la importància de respectar els límits de velocitat, mantenir una distància de seguretat adequada i portar sempre l'equipament de protecció homologat. També recomana adaptar la conducció a les condicions de la via i evitar qualsevol distracció amb l'objectiu de reduir la sinistralitat i millorar la seguretat de tots els usuaris de la xarxa viària. D'altra banda, la Filmoteca de Catalunya presenta la programació d'estiu i tardor amb una àmplia oferta de projeccions, cicles i activitats per apropar el cinema a tots els públics. La nova temporada combina la recuperació de grans clàssics amb propostes de cinema contemporani, exposicions i sessions especials que permeten descobrir noves mirades sobre el patrimoni audiovisual. Una programació pensada per fomentar el coneixement i la difusió de la cultura cinematogràfica.
0: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 € de descompte amb el codi FLASH10.
1: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: 2004. Entre tu i jo, som al Flash Matí, passen 5 minuts de 8:45. Moment en què podries rebre una picadeta de mosquit, eh? Oh, quin greu, tu. Tenim la solució, però, eh? Tenim consells per vosaltres, consells per evitar que us piquin els mosquits aquest estiu. Per exemple, heu de saber que si et piquen molt sovint, si us piquen molt sovint, podeu evitar perfums molt dolços o cremes amb olors intenses quan estigueu a l'aire lliure. Una picada no s'ha de rascar, encara que et costi. El gel fred o l'aloe vera ajuden a baixar la inflamació i la picor. I aquests són un parell de consells. També, per exemple, sabíeu que els mosquits tigre acostumen a picar de dia, sobretot en cames i turmells. Per tant, no et confiïs només perquè sigui al matí, eh? Són consells d'Afterbite. Ja saps què fer per reduir les picades de mosquit. Però, si tot i així aconsegueixen picar-te, tingues a mà Afterbite.
1: Tasta el Flash Matí d'estiu abans que es desfaci.
0: Flash. Algo tu, Shakira Vélez. Quiero...

0: Aquesta és, de moment, l'única cançó d'aquest artista que ha sonat a Flash FM, el Russowski. Un nom així com graciós, divertit, no? Russowski. El tio també, si el veus, ja... Tot quadra, saps què vull dir? Malibu és el títol, sona al Flash matí d'estiu d'aquest dimecres.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Ara mateix les 8:42 d'aquest 22 de juliol. Jean Ponsa, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Héctor.
0: Què passa? Com estàs, tio? Com va aquesta caloreta?
2: Doncs mira, cada cop una miqueta millor, la veritat. Ahir feia molta xafogor
0: ja.
2: I avui baixa una miqueta la temperatura, per tant, millor, podríem dir.
0: Sí, no? Bueno, abans em deies fora de micro que a final de setmana, que encara queda,
2: sí.
0: Tenim una miqueta allò de baixada de la temperatura.
2: Correcte,
0: no?
2: Es normalitzarà per primera vegada en no sé quants dies la temperatura entre dissabte i diumenge i segurament també dilluns. Per tant, això voldrà dir doncs, que tindrem temperatures habituals i no temperatures tan altes com les que estem tenint últimament.
0: Avui què s'ha de saber, però, això,
2: doncs,
0: no?
2: Mira, al moment avui hem de saber que a partir de les 12 del migdia arribaran alguns núvols des de les comarques de Tarragona, que també podrien arribar puntualment a punts de les comarques de Barcelona, el litoral i el prelitoral. Poca cosa en principi, més sol a la resta. I a la tarda, els núvols aniran a menys, tot i que podríem tenir algun ruixat localment acompanyat amb tempesta a punts del sud de les Terres de l'Ebre. Estem parlant entre les 6, 7, 8 del vespre, aproximadament aquesta hora del dia. Avui en un dia on les temperatures màximes baixen un pèl, no arribarem als 40 graus, 38 graus les més altes a l'interior del Pla de Lleida. Per tant, ja veus, avui serà un dia amb una miqueta menys de xafogor i també una miqueta menys de calor, però vaja, jo crec que tampoc es notarà molt la diferència.
0: No,
2: demà... Pugen les temperatures.
0: Demà pugen més encara que
2: sí, demà pugen.
0: Tenim remei, tio, no tenim remei.
2: No hi ha res a fer.
0: Ara mateix què marquen alguns termòmetres?
2: Anem cap a l'illa de Bú del Montsià amb 26 graus i mig, a Granollers, al Vallès Oriental, amb 24 graus, a Camarsa, a la Noguera, amb 25 graus, i acabem a Viei, a la capital de la Vall d'Aran, amb 15 graus i mig.
0: Molt bé, tio, fins ara, Jan.
2: Vinga, fins ara!
3: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
4: Sona bé.
3: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
4: Sona el nou Micra.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno Nissan.
3: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Vinga, va, tenim molta música per aixecar el país en aquest dimecres, 3:15 ara mateix. Sona el Golpito del Quevedo i la nova línia.

podcast de l'any 2018. Queda't en lo que amanece. El sol ja ha sortit fa una estona, eh? Així que vinga, tothom amunt. Estem a 10 minuts d'arribar a les 9 del matí d'aquest dimarts... Ah, perdó, dimecres, que coi dimarts. Dimecres. Dimecres 22 de juliol. Ubiquem-nos. Va, estava pensant jo ja en la propera setmana perquè tenim una parada guapíssima del Flash on Tour el proper dijous 30 a la Ràpita per la Festa Major de la Ràpita. Estarem al Domena, qui us parla, l'Ortega i el Riu, a la Zona Jove, l'antiga llotja de peix, a partir de les 11:30 de la nit, el proper dijous 30 de juliol. Abraçada a tot l'espart d'en Saira Rapitenc, eh? Sona Bad Bunny, va! Aquesta és Nueva York.

0: Aquest és el Bennett des d'Alemanya, amb aquesta cançó que em va portar a la fama mundial, el Boaz Urton Semin. Ara fa 3 temporades, aquesta, amb la tonteria, poca broma. Ja fa uns quants anys el temazo que acaba de sonar, Flash FM. Què tal, com esteu? Som al Flash Matí, bon dia. Flash Matí d'estiu. Avui amb entrades perquè aneu al Mediterrània Festival a veure, per exemple, Mike Towers, que és un dels caps de cartell que estarà allà actuant a un dels 4 escenaris del Mediterrània. 1 d'agost a Roses. Si voleu una entradeta doble, ens heu de contestar la següent pregunta. Qui és la vostra millor companyia de festival?
1: Molt bon dia, flaixeros.
0: Hola.
1: La millor companyia per mi, per anar als festivals, com no, la meva dona.
0: La dona,
1: Vinga, a veure si ens toquen aquestes entrades al Mediterrània i puguem disfrutar un festival jo i ella junts, que ara fa temps que no hi anem. Vinga, a passar molt bon dia.
0: Ja us toca, ja us toca. Bueno, va.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Hola.
3: Hola, Flash, bon dia.
0: Què tal?
3: Pues la millor companyia és el meu amic Jorge, que ell mai surt de festa, jo sóc molt fiestero,
0: sí,
3: però sempre, sempre li faig alguna encerrona i acaba sortint i s'ho passa finalment millor ell que jo.
0: Molt bé, el tema és que s'ho passi molt bé. I els dos, a poder ser els dos. Bela, quina és la vostra millor companyia per sortir de festival? 628 06 05 13. En joc, entrades pel Mediterrània Festival.

0: Flash FM, flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Carles Puigdemont ha mogut fitxa després de la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. L'expresident de la Generalitat denuncia Espanya davant la Comissió Europea per incomplir la llei d'amnistia. Puigdemont ha presentat un escrit on demana que iniciï un procediment d'infracció contra Espanya per la desobediència del Tribunal de Comptes. D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei antitabac que preveu prohibir fumar a les terrasses i altres espais a l'aire lliure. Si prospera, seria el canvi legislatiu més important en l'últim dècada en aquest àmbit. Fons del Ministeri de Sanitat defensen que l'objectiu és que el tabac i els vapejadors deixin d'estar normalitzats socialment i asseguren que el sol fet de debatre aquestes mesures ja fa que es consolidi la preocupació social i alguns fumadors es plantegin deixar-ho. I l'escriptor Josep Vallverdú, pare de Rovelló, el clàssic de la literatura infantil que ha acompanyat generacions de lectors catalans, ha mort aquest dimarts amb 103 anys. La seva trajectòria literària ha estat àmpliament reconeguda amb nombrosos premis i distincions, la majoria pel seu vessant d'autor de literatura infantil i juvenil. Els esports. L'Espanyol ha sumat la segona victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 4-0 al Pau Francès, un equip de segona divisió. Dissabte jugaran el tercer amistós contra el Sabadell i el Barça espera anunciar avui el fitxatge de Karim Adeyemi, el davanter del Borussia Dortmund, que seria presentat aquest dijous. Mentrestant, Hansi Flick espera el retorn dels jugadors que han disputat el Mundial i el Madrid Mourinho ja ha començat a recuperar alguns mundialistes.
0: Sona el Mega Crack a Flash FM.
2: La que manda.

Es diu Una Na Más, és Mike Towers a Flash FM, el Flash matí d'estiu, versió dimecres 22 de juliol del 2026, les 9 i 5 minuts, aquí l'Ortega, bon dia. Hem obert aquesta nova hora amb el Mega Crack de la setmana i tenim molta música. Tenim el Flashy Ice Cream amb els 31 Fam, està preparat el Floyd Menor, el Bad Bunny, el Turizo o el Zalei Yorgaki. Ja sona, capaç, merenguetón.

0: Mundial, del Mundial d'aquí, de casa nostra, finalment, eh? Shakira, gràcies, evidentment. Sort de tu, eh? Borna Boy també l'acompanya. Som al Flash Matí d'estiu.
1: El teu combinant matiner. Flash Matí d'estiu. Amb Héctor Ortega.
0: Ara mateix les 9 i 10 minuts. Flash i Ice Cream són ara els protagonistes amb 31 fam d'Orayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Matides, tio. A Flash FM.
2: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Vilanova i la Geltrú, del 23 al 25 de juliol, arriba una nova edició del Festival Tinglado. També els dies 24 i 25 de juliol a Barcelona, el Parc del Fòrum acull el Xer Festival. I a Calella, el 24 de juliol, dins del Festival NEC, hi actuaran Sau i Blaumut. El Festival Grec també continua la seva programació. El 25 de juliol, al Mercat de les Flors, i podreu veure Mucha Muchacha, cantar de gesta. I el 29 de juliol, al mateix escenari, acull Le Debut, de l'Eix Colomer. I a Torelló, al Teatre Sirvianum, el 30 de juliol s'hi representa l'Auca del Senyor Pere. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
2: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
5: Sí, digui'm.
4: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
5: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
6: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
7: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Aquesta setmana, al Flash Matí d'Estiu, et portem al Gran Festival de la Costa Brava. L'1 d'agost arriba el Mediterrània Festival a Roses. 14 hores de música de ball, 4 escenaris i un cartell espectacular. Mike Towers, JC Reyes, Winson, DJ Sisu, Pastis i tota l'energia de Masia.
9: Vols anar-hi? Participa en el concurs. Envia'ns un WhatsApp mentre escoltes el Flash Matí d'Estiu i abans d'acabar el programa direm qui ha guanyat una entrada doble pel Mediterrània Festival de Roses.
2: Flash FM, emissora oficial.
10: Andorra, Flash FM, 93.8.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
12: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
13: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
12: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
14: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
15: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
14: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: Capo, junts a Flash FM. Aquest flash matí d'estiu, edició dimecres, 22 de juliol. Repassem el WhatsApp. Avui us estem regalant també entrades pel Mediterrània Festival, aquest macrofestival del qual en som emissora oficial, que tindrà lloc el proper dissabte 1 d'agost a Roses. Si voleu participar, si voleu veure en concert a Mike Towers, a JC Reyes, a Luar La L, a Cyril Kammer i les sessions també, per exemple, dels de Flash FM, de Relajadita, de Pastis, Wenry, Escudero, Metralla i companyia. Volem saber per vosaltres qui és la millor companyia de festival.
1: Bon dia, flasheros. Per mi, la meva millor companyia per anar a festival són els meus dos fills.
0: Molt bé.
1: No hi ha comparació amb res del món. Vinga, un petonet a tots.
0: Un petonet per tu i pels teus fills també, clar que sí.
2: Bon dia, flasheros. Bueno, pues el meu millor company de festival són jo mateix. Venga, venga, vamos. Que si em toquen les entrades, diré a la meva dona que vingui. Ah, bueno. Vinga, vamos, a ver si me toca. Adéu.
0: Vámonos, que no t'escolti, que t'anaves tu sol de festival abans de dir-li, Quin tio, quin tio.
3: Bon dia, flasheros.
0: Hola.
3: Pues yo, la mejor compañía para el festival, mi hija es increíble.
0: Qué guay.
3: O sea, me encanta poder salir con ella, me encanta disfrutar de la música con ella. Para mí es mi mejor...
0: compañía.
3: Mi mejor compañera de conciertos y demás. Además, sería su primer festival.
0: Així tan gran,
3: no? Estaria nada mal.
0: Olé.
3: Que tengáis buen día.
0: Igualment, gràcies pel missatge.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Aviam, volem saber per vosaltres qui és la millor companyia per anar a un festival. A canvi, sortegem aquestes entrades dobles per anar el dia 1 d'agost a Roses al Mediterrània Festival. 14 hores de música, 4 escenaris. Flash FM, l'emissora oficial. Som al Flash Matí d'estiu, camí a 2:15. Sona Benito Bad Bunny.
5: PR és otra cosa.
0: Ens deixa clar que Puerto Rico és una altra cosa, sens dubte. Voy a llevarte pa PR. Molt bon dia.

0: demanava que es conservessin una o dues mostres de cada objecte. Més novetats del cas en dir que a les últimes hores s'ha publicat que una dona ha declarat als Mossos d'Esquadra que la terapeuta de la família li va encarregar una ruta per Collbató perquè en Jonathan fes teràpia de confrontació. Explica que sovint treballava de bracet amb la terapeuta i aquesta li derivava clients perquè els busqués rutes i excursions on poder posar en pràctica les seves teràpies de confrontació. I aquest dimarts s'ha detingut una segona persona per la mort d'un menor a 13 al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu de Barcelona, a principis de juliol. Així ho ha comunicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en el marc d'una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament. Els Mossos d'Esquadra treballen en la hipòtesi que es tracta d'una baralla entre bandes llatines que podrien ser dos grups que es disputen l'hegemonia a la ciutat. Els esports. L'Espanyol ha sumat la segona victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 4-0 al Pau Francès, un equip de segona divisió. Dissabte jugaran el tercer amistós contra el Sabadell i el Barça espera anunciar avui el fitxatge de Karim Adeyemi, el davanter del Borussia Dortmund, que seria presentat aquest dijous.
1: Jubilamostucoche.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucoche.com i demana ja la teva cita. jubilamostucoche.com
2: Flash matí d'estiu amb Víctor Ortega.

0: Ha sido Perro Fiel, la mitiquísima cançó de la Shakira. Si estoy loco por tenerte. La Shakira amb el Nicky Jam, el Flash Matí d'estiu. Bon dia.
1: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: Ara mateix passa

0: Aquest és el Coti per Coti, els tiets. Amb el remix oficial, que va acabar superant a l'original fins i tot, eh? El flash matí d'estiu, avui la torneu a escoltar. Som el despertador més musical de tota la ràdio, que no descansa a l'estiu perquè no volem descansar. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estàs, Héctor?
0: Home, jo crec que tot el país es mereix aquí algú a l'altra banda, igual, aixecant el país.
1: Exacte, aixecant el país, movent el cul, posant el millor ritme i amb la millor informació de servei.
0: Que és la teva, vinga, fot-li canya.
1: Esperem. Doncs mira, avui, novament, la informació meteorològica ens porta temperatures altes i xafogor. Això sí, una miqueta menys que ahir. Avui no arribarem als 40 graus, arribarem als 38, per exemple, punts del Pla de Lleida, en un dia on aniran augmentant els núvols a partir de les 12 del migdia aproximadament des de les comarques de Tarragona i que podrien també arribar a les comarques de Barcelona. Tot i així, amb estones amb més sol. A la resta de Catalunya, matí força més estable, més sol, núvols alts, una miqueta pols en suspensió des del nord d'Àfrica i a la tarda sumarem algun ruixat, sobretot de cara a mitja tarda, a punts del sud de les Terres de l'Ebre, localment acompanyat amb tempesta. A la resta de Catalunya no s'espera ni gota, però vaja, ja veus, un dia força tranquil en general i amb temperatures força càlides.
0: Molt bé, repassem-ne alguna d'ara mateix, va.
1: A Tarragona, 29 graus, a Castellbisbal, 26, a l'Ametlla de Mar, 28, i a Pobla Segur, al Pallars Jussà, 24 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, fins demà, tio.
1: Vinga, fins demà.
2: El teu combinat matiner. Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: Ja tens el val escolar de 70 euros?
7: 70? Vols dir 60, oi?
6: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

Kremlin. L'escolteu, evidentment, a Flash FM. On si no, el Flash matí d'estiu d'aquest dimecres 22 de juliol. Muchacha, gairebé les 10. Per tant, això continua i ara ho fem amb el Fercho, acompanyat de John Summit, Chica 305. Quiero...

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 10. Carles Puigdemont ha mogut fitxa després de la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. L'expresident de la Generalitat denuncia Espanya davant la Comissió Europea per incomplir la llei d'amnistia. Puigdemont ha presentat un escrit que demana que iniciï un procediment d'infracció contra Espanya per la desobediència del Tribunal de Comptes. D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei antitabac que preveu prohibir fumar a les terrasses i altres espais a l'aire lliure. Si prospera, seria el canvi legislatiu més important en l'última dècada en aquest àmbit. Fons del Ministeri de Sanitat defensen que l'objectiu és que el tabac i els vapejadors deixin d'estar normalitzats socialment i asseguren que el sol fet de debatre aquestes mesures ja fa que es consolidi la preocupació social i alguns fumadors es plantegin deixar-ho. I l'escriptor Josep Vallverdú, pare de Rovelló, el clàssic de la literatura infantil que ha acompanyat generacions de lectors catalans, ha mort aquest dimarts amb 103 anys. La seva trajectòria literària ha estat àmpliament reconeguda amb nombrosos premis i distincions, la majoria pel seu vessant d'autor de literatura infantil i juvenil. Els esports. L'Espanyol ha sumat la segona victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 4-0 al Pau Francès, un equip de segona divisió. Dissabte jugarà el tercer amistós contra el Sabadell i el Barça espera anunciar avui el fitxatge de Karim Adeyemi, el davanter del Borussia Dortmund, que seria presentat aquest dijous. Mentrestant, Hansi Flick espera el retorn dels jugadors que han disputat el Mundial i el Madrid Mourinho ja ha començat a recuperar alguns mundialistes.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aquest és el número 1 de la setmana. I escolta, ja em porto unes quantes, eh? La graciosa del Quevedo i de l'Elvis Crespo.
1: Te veo la graciosa.
0: Ja m'agradaria, ja, però no, tu, aixecar el país de bon matí, dimecres 22 de juliol. Som el poder del ritme, som l'emissora del ritme. Ja sabeu, Flash FM, imparables les 24 hores del dia. Així engeguem aquesta nova hora, 10 i 6 minuts, recordant-vos també una de les dates d'aquest cap de setmana pel que fa a les festes Flash FM, i és que tenim moltes ganes de posar al revés la pista del local social del Bons. Aquest dissabte el Miquel González i el Jaume Riu se'n van cap al Baix Empordà, en concret a la pista del local social a partir de les 3 de la matinada, per no deixar de ballar fins a altes hores de la matinada, literalment a les 6 del matí. O ja veurem, això jo crec que ho acabaran improvisant una miqueta. Aquest dissabte 25, festa Flash FM a El Bons.
2: FM, Héctor Ortega.
0: Què tal, va? Nova hora en marxa d'aquí a res, doncs, de Yankee. Tenim preparat el Jaycee Reyes, el BL, a Gordo, o aquestes dues artistasses, Ana Mena, Lola Índigo. Sona Petit Oa.

Es diu Aurora, aquesta cançó de Mora i de la Rose. La noia del cabell de vermell o rosa. Bueno, en fi, ja sabeu de qui us parlo, no? De nou a Flash FM, l'emissora del ritme. I ara, doncs, d'una col·laboració de luxe a una altra, en aquest cas, amb el Batial, amb el Cinco Corleone, perdó, i la Batial, que es diu Choque. Déu-n'hi-do. Bon dia, vinga, som-hi.

0: diu More Than Friends, la mítica de la Ina al costat de la cabra, el Daddy Yankee, More Than Friends, 2013, amb la tonteria. Avui de nou a Flash FM. Per reviure vells temps, vinga. Que és estiu, però la seguretat és cosa de tothom, important, eh? A l'aigua fem equip, a la platja, a la piscina, al riu, segueix sempre aquests consells. Respecta sempre les indicacions dels socorristes. No et banyis si et trobes malament o estàs cansat. Vigila sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats adaptats a la seva edat. Entra a l'aigua de manera gradual perquè el cos estamperi. No et tiris de cap a l'aigua si no saps quina profunditat hi ha o si hi ha roques. I a la platja, respecta la senyalització i el sistema de banderes. No et banyis quan el bany estigui prohibit, evidentment. A la platja, piscina o riu, si veus una situació de perill, actua! Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació la teniu a gent.cat/banysegur. gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci and Esport. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
5: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
6: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Connecta't amb nosaltres. Flash FM. Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

0: Maxi Flash.
1: Només a Flash FM.
0: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
2: Flash, Flash, Flash,
0: Flash, Flash FM.

Una cançó que s'enganxa des del primer moment, sens dubte, el Gordo, mitiquíssim productor i DJ internacional que va aterrar aquí a Flash FM ara fa unes quantes setmanes amb Rainer Zombel i aquesta, Loco Loco. Apropant-nos a 11:15 ara mateix d'aquest dimecres, d'aquest 22 de juliol del 26. Aquí l'Ortega, com esteu vosaltres? Els que avui us toca treballar i esteu allà, doncs, aixecant el país. Bravo, gràcies per ser-hi i gràcies per triar, evidentment, aquesta banda sonora, Flash FM. Sona BL i companyia, La Plena.

dissabte mateix, 25 de juliol, perquè el González us espera al Tardeo and Shopping, Tardeo i Shopping, de l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. A Pineda de Mar serà aquest dissabte, com us dic, a partir de les 6 de la tarda, amb un munt d'activitats, comerços oberts, promocions especials i, sobretot, molt d'ambient al carrer. Per tant, a partir de les 10 de la nit, quan s'hi posi el González, vosaltres aneu comprant i tal, i ell es posarà allà a l'escenari a repetir una miqueta de ritme. 25 de juliol, aquest dissabte, t'esperem al Tardeo i Shopping de Pineda de Mar. I això continua ara, de seguida Bad Bunny, abans Emilia i companyia. L'acompanyen precisament Nicki Nicole i Tini amb el Blackout.

Aquesta la veu cantar i de valent tot l'any passat, tot l'estiu del 2025, i encara quan sona repetim el plan, eh? De la Osa pel Quevedo, Still Loving a Flash FM. Per aquest dimecres. Vinga, va, s'ho continua, en aquest cas, amb el Coco de seguida d'Omar Kurz des de Puerto Rico, abans Ugel. Aquesta és Moving to the Sun.

Es diu Mossego, la batxateta dels Figaflauas de l'any 2023, que avui recuperem de nou a Flash FM. Això t'ho pego. Què tal, com esteu? Com va aquest matí de dimecres 22 de juliol? Això continua, ja sabeu, les 24 hores del dia. Us acompanyem allà on sigueu, i especialment en aquest estiu, en el qual, doncs mira, si treballeu, estareu ben acompanyats, ben acompanyades, del ritme de Flash FM, evidentment. I també de les festes Flash FM, perquè la primera que tenim ja aquí a tocar, literalment, és la d'aquest divendres, al Passarel·la d'Empúria Brava. El Sergi Domena és el DJ convidat a la White Party del Passarel·la d'Empúria Brava, que estan d'aniversari aquest 2026. I volen fer-ho allò ben gran, la volen liar ben grossa. Llavors s'han tret a l'Amèrica aquesta White Party, que tindrà lloc aquest divendres 24 de juliol, amb en Sergi Domena, important, imprescindible. Doncs el que s'ha de fer en una White Party, que és, en definitiva, anar de blanc. Si vas d'un altre color ja no seria una White Party. És tan simple com això. Llavors ja sabeu. Ea! Això continuava. Nosaltres ara ho fem amb Me Mareo, la proposta del Kid Voodoo amb el JC Reyes.

Sona els de l'Enfao, aquesta formació que va fer història a principis dels 2010. No sé, això va ser el 2011 en concret, vale? Però va fer moltes més en aquella època. Era el Party Rock Anthem, l'Enfao, a Flash FM, apropant-nos a les 11 d'aquest matí de dimecres, 22 de juliol del 26. Ara cap a França, tu, directes amb el so de Mobile Joe, és l'artista encarregat de presentar una, sens dubte, de les cançons de l'estiu, que és aquesta. Es diu Maladie.

0: Es diu una na más. És tot el que demana Mike Towers, eh? Una nit més i prou. Una na más. Mike Towers és el mega crack aquesta setmana a Flash FM. This is Flash FM. I també cap de cartell del Mediterrània Festival. Sabeu que Flash FM en som l'emissora oficial, si no, doncs ara ja ho sabeu, d'aquest macrofestival que tindrà lloc el dia 1 d'agost a Roses. Dissabte 1 d'agost, Mediterrània Festival. Mike Towers, cap de cartell. També hi serà JC Reyes, Luar Lael, Cyril Kammer, la penya de la màquina i els de Flash FM, en Domènec i us parla l'Ortega fent el warm-up.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Eo. I a més, també al Flash Matí d'estiu sortegem cada dia d'aquesta setmana entrades dobles. Atents i atentes al programa. Ara sona Quevedo, nova línia, al Golpito.

Hasta que Dios diga és el títol. El tio Estrella ha tota la responsabilitat, eh? Jo, fins que el de dalt no digui res, tiro i tiro. Per favor. Anuel, Bad Bunny. Són els dos creadors d'aquest temazo del 2020, Hasta que Dios diga. Que avui l'escolteu a Flash FM, ara mateix les 11 i 11. Perfecte per demanar un desig i per a pujar una mica més el volum, perquè sona Mora. Amb el C Tangana, Droga. Última.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Tothom en parla i tu no saps de què va, oi? Flash FM Andorra. 93.8.

La Shakira, en aquest cas amb Burna Boy, la cançó del Mundial que van interpretar precisament a la mitja part el passat diumenge. Dai, dai, per aquest matí de dimecres, 22 de juliol, escolteu Flash FM. La del ritme, ja sabeu. La seguida amb el Xina, l'èxit, el temazo, l'himne de Noel, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin, Ozuna, estaven tots allà, eh? Mira, faltaven aquests dos, però sona la bachata de Romeo Santos i Prince Royce, anomenada Dardos.

Aquest és el so dels Figaflauas. Amb la remescla oficial del seu temazo Solucions i no problemes a Flash FM. Ara mateix 3 minuts per sobre de 11:45. Vinga, i 22 de juliol, dimecres en marxa. Amb la vista posada en aquest proper cap de setmana, que cada dia el tenim més a prop, literalment, eh? I és que dissabte estarem al Baix Empordà, al Bons. Festa Flash FM, al Bons. Amb en Jaume Riu, el Miquel González, que estaran punxant a la pista del local social del Bons aquest mateix dissabte. A partir de les 3 de la matinada fins a les 6 del matí, amb moltes samarretes, evidentment, i amb tot el so i ritme d'aquesta emissora, de Flash FM. Ja m'han dit que tenen moltes ganes, eh? Vaig estar amb ells el cap de setmana passat i ja van dir, hòstia, el dissabte vinent anem al Bons, que guai, no? Doncs exacte, correcte. Aquest 25 de juliol, Festa Flash. La festa matinal d'avui, doncs, també continua, evidentment, i ara ho fem amb l'Escape of Demon Hunters Golden.

Yandel i el Fercho, un dels mítics del reggaeton de tota la vida. I el Feid, que tot i que ja està consolidat, doncs al final és dels més recents, dels últims a unir-se aquí al show urbà. Yandel 150 és el títol i evidentment sona a Flash FM. On si no, eh? A la del ritme, va, ara amb el Muchacha. Aïssa, RV, FV, Kremli, per tots i totes vosaltres.

Esto os digo, el conjuntito, el Bove, va a unir-se amb l'Omar Montes i van fer aquesta versió d'una cançó que ja existia abans. Van ser aquí un parell de listillos. El 2024. A Flash FM, ja sabeu, el poder del ritme, això continua. Ara amb uns que també han fet una nova versió d'un clàssic, en aquest cas Suimon DJ. D'aquell Camins, somnis, promeses dels Sopa de Cabra, lloro.

0: Cabra i Flash FM a la ràdio de les cabres del Daddy Yankee i de tots aquests al final, que saben perfectament com muntar una bona festa, a través de l'antena, a través de Flash FM i cadascuna de les seves freqüències, web, aplicació i de tot, El Limbo del 2012, avui de nou a Flash FM, clar. This is Flash FM. Abans d'arribar, doncs, al migdia, exactament, a les 12, moment en què s'hi posarà l'Armand Maravalle. Per part meva, demà ens tornem a escoltar a partir de les 7 del matí en un nou Flash matí d'estiu, no hi falteu, Una més abans de les 12, Bad Bunny, Baile Inolvidable.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Vinga, penya, fins demà.

0: Està difícil no posar-se a cantar-la, a ballar-la, a disfrutar-la, com entra en un dia estiuenc, de solet, de caloreta, com el d'avui, dimecres. Això que es diu La Graciosa, evidentment, és el nostre número 1, un dia més, aquí, a Flash FM, al poder del ritme. Benvinguts, benvingudes, som-hi, que sonin els pitos! This is Flash FM. Que hem començat nova hora. Què tal, família? Com esteu? Les 12 del migdia i 4 minutets. L'Héctor Ortega, que ja ha desfilat, em quedo jo, que sóc el Maravalla, per acompanyar-vos en aquest matí de dimecres 22 de juliol. Estem bé, és dimecres, estem a gust. Jo m'acabo de fer el primer cafè ja del dia. Cafè de màquina. En quan posi un parell de cançons seguides.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalla.
0: M'aniré a fer una visita al senyor Roca. Anem a fer una mica de... Mira, del número 1 actual al número 1 anterior, el de Lejitos Remix. Bon dia.
2: Yo te decía mi amorito a mi papi. Sin cojones que ahora tenga otro baby. Te iba a escribir un mensaje que decía I miss you. Ey, ella, pero vi que me bloqueaste. Yeah, yeah, yeah.

aquí el teniu, eh? L'Anuel AA, un tio que fa pinta de tenir moltes amigues, totes volen veure, totes volen ballar. Això es diu Quiere Beber, des de l'any 2018. Quan passen 12 de les 12, escoltes el poder del ritme. Tinc preparades ja la Emília i la Ludmila. Abans, Relsby, tu vas 5.

0: 8. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
2: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
0: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
0: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

Des de que la vam descobrir, estem tots per la redacció, que no ens la traiem del cap. Jo crec que vosaltres us deu passar més o menys el mateix. Estem tots aquí tot el dia. Tu me tienes loco, loco. Es diu així, loco, loco. Gordo, al costat de Rainier Zonabel, sonant a Flash FM. Va, queden 6 per arribar a quarts d'una. Mira, saps què? Que Déu ens agafi confessats. Passarem del house a...

Això ho saben tots els DJs, eh? Si vols animar una festa i que et quedi guai, has de comptar amb el Mr. Worldwide del Pitbull, al costat de Papayo. Això es diu Echa Payà. Jo crec que el dia que em casi vull que el ball de la festa vingui el Pitbull a actuar i ja veuràs tu quina liarem. Vinga, va. Per cert, parlant de festa, aquest dissabte 25 de juliol torna el Tardeo i Shopping de Pineda de Mar, organitzat per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Aquesta edició compten amb nosaltres en Flash FM. A partir de les 6 de la tarda, un munt d'activitats amb comerços oberts, promocions especials i molt d'ambient al carrer. I a partir de les 10 de la nit, el Miquel González t'espera amb el millor ritme de Flash FM a l'escenari de la Plaça Espanya de Pineda de Mar. No t'ho pots perdre. Recorda, aquest 25 de juliol t'esperem, sí o sí. No t'ho perdis, el Tardeo en Shopping de Pineda de Mar. Vine, compra i participa. Niña.

Ella és l'argentina Tini. Tini Stoessel, explicant aquesta història d'amor. No sé si s'haurà inspirat en la seva pròpia història. Em sembla que està sortint amb el futbolista el Rodrigo de Paul. Van tenir bastantes anades i vingudes. Ara sembla que estan més estables. En qualsevol cas, això es diu Dos Amantes, al costat d'un tio que també és cantant i que es diu Ulises Bueno. No el teníem controlat, però el tio també argentí, col·laborant amb aquesta diva de la música. 12:39, anem amb Omar Kurz i Ñengo Flow. Viatgem cap a Puerto Rico amb aquesta bomba.

Aquesta es diu La Inocente Mora, al costat de Fade, una cançó que fa especialment mal si t'han fet mal al cor recentment. De fet, la va cantar l'altre dia Fade cap al final del concert. Jo vaig anar-hi amb un col·lega que recentment ha passat per un break-up. I li vaig dir, tio, marxem abans de que acabem d'aquesta cançó, que si no et posaràs a plorar aquí com una magdalena. Sort que va marxar. D'aquestes d'orilles que posem de tant en tant, són les 12:47, passen 2:45. Anem amb una batxeteta una mica més tranquil·leta. Va, Manuel Turizo s'encarrega d'animar-vos.

conmigo. És la Karol G amb això que es diu Si antes te hubiera conocido. Ho va publicar l'any passat en el seu àlbum que es deia Tropicoqueta. Que de vegades se m'escapa Tropicroqueta, però això és perquè... unes croquetes ara com entren, eh? Jo sóc molt fan de les croquetes, molt fan de les croquetes. Menjaria cada dia per dinar i després també per sopar. Falten 7 per arribar a la 1 del migdia. Escoltes el poder del ritme, sigui que estàs currant, sigui que estàs de vacances. Aquí estem, per tots vosaltres. Vinga, va, anem amb una mica de ritme. Amb Quevedo, aquesta, des de l'àlbum del Baifo. I aquesta cançoneta que no posem tant i que es diu, igual que l'àlbum, es diu El Baifo. Molt bona, també.

0: És el Mike Towers amb això que es diu Una Namás. La va publicar fa un parell de mesos. Tinc la sensació que amb això ha tornat una mica als orígens, la clavada. És aquell Mike Towers que ens recorda els seus inicis a temes com la playa, la falda, etc. I per tant s'ha guanyat el nostre mega crack de la setmana. This is Flash FM. Molt bé, Mike, segueix així, tio. Te la posarem bastant aquest estiu perquè és bastant hit. Són la una del migdia i 3 minutets. Què tal, família? Com esteu, flasheros, flasheres? Els que esteu a la vacances, els que esteu currant, els que esteu a la carretera, els que esteu por ahí, a la piscina, a la platja, etc, etc, etc. Aquí estem per vosaltres.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí estic acompanyant-vos fins a les 5 de la tarda, pensant ja en el cap de setmana. No perquè me'n vagi a Nova York del cap de setmana, sinó perquè m'aniré a la Fuliola, on tenim festa Flash, per cert, eh? A més, jo m'estreno, em fa molta il·lusió. Al costat de l'Héctor Ortega liarem una que no està... Vaja, és que ni us imagineu la que liarem aquest dissabte 25 a la zona esportiva de la Fuliola. Festa major d'estiu, festa...

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
6: Flash FM Andorra 93.8.

Aquest és un decret que hem aprovat aquí a Flash FM des de fa unes poques setmanes, i és que cada uns quants temes hem de posar una cançoneta d'Afro House, que sincerament a l'estiu, en un dia com avui, entren especialment bé amb aquest rotllo del Hugel. I aquesta que es diu Moving to the Sun, entre d'altres que té el tio. Anem amb Shakira i Bele. Una altra tranquil·leta, es diu Algo Tu.

0: Aquesta es balla sola, eh? Ens pilleu aquí removent els malucs, movent una mica el bullate amb això que es diu clavaito, la Chanel al costat d'Abraham Mateo. Un minutet per arribar a quarts de dues. Aquest estiu els Flashy Ice Cream i els 31 Fam, com a bons generació Z, hem fet una cançó en homenatge a l'univers del Doraemon, eh? Us en recordeu, eh? Novita! Això es diu Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

apaga la llum que el meu DJ controla.

L'àlbum del Baifo, l'èxit del Quevedo més recent, aquest cop Al Golpito, al costat de l'orquestra Nueva Línea, l'orquestra canària. Escoltes Flash FM, escoltes el poder del ritme. No et refiïs de qualsevol algoritme. Nosaltres som els bons. Per exemple, perquè et presentem novetats com aquesta que va sortir fa poquet, l'estatunidenca Elena Rose, amb un tema tranquil·let al costat del Manuel Turizo que es diu La Semana. Vamos.

Aquí teniu el Mike Towers, que es va inspirar veient una faldilla. Això es diu La Falda. Per cert, si voleu festa, com deia aquell, festa, noi! Aquest dissabte 25 de juliol és ja, això. Prepareu-vos-ho aquest dissabte a partir de les 3 de la matinada al Bons, al Baix Empordà. Compte, perquè deixarà de dormir, perquè la pista del local social es converteix en territori Flash FM, amb les sessions del Miquel González i del Jaume Riu, amb tots els temes més potents, amb samarretes Flash i amb sorpresetes. Per tant, festa Flash FM des de les 3 de la matinada fins a les 6 de la nit. Aquí ningú se'n va a dormir, tu. Seran 3 horaques per no parar de ballar. Aquest dissabte 25 de juliol, festa Flash FM a Albons, vale? T'hi esperem, com diuen els figaflaues, t'hi espero. T'espero.

Estàs escoltant Flash FM, que és el més semblant que pots fer a aquesta hora d'anar a una discoteca. Allò, escolta, vull sortir una disco, però és dimecres a les 2:06. Què faig? Pues connecto Flash. Fàcil, fàcil, fàcil. Aquí estem amb el ritme tot el sant dia, tota la setmana. Per vosaltres, apassionats per la nit il·luminada. Clar que sí. Vinga, que arribem a les 2:00.

0: Escoltes La Graciosa de Quevedo al costat d'Elvis Crespo. Ara estava buscant una mica d'informació sobre aquesta cançó, que evidentment ja la coneixes. Un titular que deia La curiosa confesión de Elvis Crespo sobre su hit con Quevedo. Es veu que quan Quevedo va contactar amb ell per primera vegada per proposar-li que es sumés al tema de La Graciosa, Elvis Crespo va dir que li agradava, però que no tenia molta informació i que es pensava que La Graciosa era una noia divertida, era una xica chistosa. I al final, doncs, li van haver d'explicar que no. Es tractava de La Illa, un illot que hi ha a les Canàries, dels més petits que hi ha en tot l'arxipèlag, que es diu La Graciosa, i el Quevedo ret homenatge a aquest territori en el seu àlbum de El Baifo. Hem començat nova hora amb això, clar que sí.
1: Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Com esteu, família? Va, que és dimecres, són les dues del migdia i 5 minutets. Anem amb el De Lejitos Remix.

No sé si a vosaltres també us passava, però el meu grup de col·legues, el meu grup d'amics, es tornaven locos quan sonava això a la pista de ball, un tremendo himne de la temporada 2016. Era la veu del Nicky Jam, amb això que es deia Hasta el amanecer. Tinc preparats ja Manuel Turizo i Capo. Quan passen 12 de les dues. Abans escoltarem això tranquil·let, ve de gust aquesta hora. És el BL, el colombià, amb això que diu No tiene sentido.

0: 8. I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
1: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Flash FM, la ràdio.
8: Ladies and gentlemen,
7: dance leader.

Aquí estem a Flash FM repartint ritme, repartint festa. Aquesta sonarà seguríssim a totes les festes Flash FM que tenim programades per aquest cap de setmana, que no són poques. De fet, són moltes, moltíssimes. Si te les recito totes, estem aquí fins a les 5 de la tarda. Només perquè vagis fent boca, per exemple, a Pineda de Mar serem amb el Miquel González aquest dissabte al vespre. I, bueno, més coses, eh? Sí. La nit de dissabte, també el Miquel i el Jaume Rius seran al Bons a la Festa Major. També estarem jo mateix i l'Héctor Ortega fotent la forta per la gent de Ponent, la Fuliola, allà entre Tàrrega i Balaguer. A partir de les 2 de la matinada també podreu trobar el Domènec punxant a Raïmat i a la Bordeta, a Lleida. Per tant, vingueu del nord, del sud, de l'est o de l'oest, festes Flash FM per tothom. Ja sabeu, aquest dissabte i divendres també hi ha un altre que després us explico. Això, si és que ja veus tu.

El Farruko, un tio que cada any quan arriba l'estiu, ell fa la seva proposta, ell diu, mira, nois, noies, he preparat això, aviam si us agrada, és la meva proposta de tema de l'estiu. La d'aquest any, 2026, es diu Ja va que... Tema festivalero, com el que... Bueno, aviam, és que, clar, parlant de festivals, aquí sabeu que aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026 a Barcelona. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum amb més de 90 artistes, 6 escenaris, una celebració total a l'aire lliure, amb Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kane Tranada, Eric Pritz, molts més. M'he obert el cartell aquí i és per flipar. És per flipar, eh? Que si Mau P, que si Acid Arab, que si que no sé quanto... Bueno, bueno, mireu-vos-el perquè és increïble. House, techno, live shows i, a més, un any més també amb els after parties oficials a 4 sales mítiques, eh? Input, Upload, La Terrazza i Nàcar, Brunch Electronic Festival, del 7 al 9 d'agost. Compreu les entrades a brunchelectronicfestival.com. Flash FM, evidentment. Som orgullosos, emissora oficial.

és el Dai Dai de la Shakira i el Burna Boy, fet famós a tot el món perquè ha sigut l'himne del Mundial. Va ser interpretat també durant el descans de la final del Mundial. El que passa que van sortir la Shakira i el Burna Boy, algú li hauria d'haver explicat com funciona el playback al Burna Boy, perquè el tio no en tenia ni idea. S'agafava el micròfon, cantava quan no tocava i viceversa, saps? Va quedar una mica cutrillo, el tio. La Shakira, tota una professional, i el Burna Boy semblava una mica que l'haguessin plantat allà i que no tingués ni idea, que no hagués agafat un micro en sa vida. Però, bueno, escolta, coses de la FIFA. La Shakira, com sempre, una absoluta reina. Aquí som molt de la Shakira, som molt de la colombiana. Anem a canviar una mica el rotllo. JC Reyes, quan passen 3 de 3 quarts de 3 de la tarda.

és el Feit amb aquest tema que es diu Luna, tema trist, tema nostàlgic. Si l'hagués tret ara, podríem dir que l'ha tret recordant de la Karol G, amb la que ho va deixar ja fa un temps. Però el cas és que és un tema del 2024. No sé exactament per qui anava, però bueno, escolta, hem acabat una mica moixos. Anem a posar una mica el ritme amb el Sutherland. Què us sembla? I aquest remix que és la canya del Tut.

0: És el Mike Towers, l'encarregat d'animar el cotarro en aquesta nova hora, escoltant el poder del ritme. Suposo que el not es contenta per l'organisme a partir de les orelles i repartint-lo pels cinc seguits, eh? Cinc sentits, volia dir. Tot el ritme que et fa falta en aquest matí, migdia, ja tarda de dimecres, 22 de juliol. Clar que sí, vinga, va, que sonin els pitos. This is Flash FM. 3 de la tarda i 3 minutets, hem començat nova hora amb el nostre mega crack, el una namàs del Mike. Clar que sí. Què? Hosti, apreta la gana, eh? Tinc gana. No dec ser l'únic que encara no ha dinat. Com esteu? Sí? Ja... Ara, quan pugui, m'escapo, tu. Mentrestant, que soni el ritme, vinga!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que jo us acompanyo encara un parell d'hores més fins a les 5 de la tarda. Quan pugui, m'escapo cap a la cuina o, si no, em menjo algun tàper o qualsevol coseta per aquí. Ryan Castro i Capo, això es diu La Villa. Bona tarda, família.

era la primera i única vegada que han col·laborat el Bad Bunny i la Rosalía. Es veu que des de llavors doncs, es porten molt bé. Segur que es troben sovint, se'n van de vacances, es veuen, sobretot en gales de premis, perquè com que en reben tants, això es deia La Noche de Anoche. Quan passen 10 minutets de les 3 de la tarda, abans d'escoltar Emilia Tini i Nicki Nicole, anem amb Sebastián Yatra i cap a Vilassar. Batgal!

0: un 8.
1: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10 Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
1: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.

A vosaltres, què tal us entra això a aquesta hora? Una mica de Latin House, cortesia de Hugel, perquè jo us vinc dient que aquests dies de caloreta, bueno, caloreta, calorassa i solaco, una mica de Latin House, una mica de sons afro, entren encara millor, fan molt d'estiu, per tant, bé, bé, bé. Jo sempre assegurant-me de que estigueu a gust, que estigueu sempre amb tot el ritme que us fa falta avui dimecres, també, clar que sí. Vinga, va. Seguim amb una mica de rotllo més tranquil·let, ara. JC Reyes, al costat de Kid Voodoo. Bona col·labo, aquesta. Es diu Me Mareo.

estem preparant-nos ja la cara per les festes d'aquest cap de setmana. Ja sabeu que a Flash estem de pari en pari. Aquest dissabte, per exemple, al vespre serem a Pineda de Mar amb el Miquel González. També estarem a la Fuliola, a l'Urgell, i també al Bons, a l'Empordà. Això serà les nits de dissabte a diumenge. El Domena també el podreu trobar a Raïmat i també a la Bordeta, a Lleida. Això dissabte, però divendres... El Domena també el podreu veure a la sala Passarel·la Emporia Brava, una de les millors sales de la Costa Brava, que celebra 40 anys aquest 2026. I celebren la White Party la nit de divendres. Ara, si el voleu veure, que és el DJ convidat, important, m'han dit que us avisi. Aneu-hi de blanc! Importantíssim, aneu-hi de blanc, que si no, desentoneu.

exacte com sonaria la veu del Quevedo si li posessin de fondo tota una orquestra, tots els instruments, el vent, la corda, etc, etc. Doncs és el cas de l'orquestra Nueva Línea amb aquestes veus i aquesta cançó que es diu El Golpito, vale o no vale? Doncs vinga, va, escolta, recuperarem d'aquí no res RV i FV amb un hit que m'encanta, que és el Prendió. Abans anem cap a Puerto Rico.

coneixeu, és el Floyd Menor, el tio que, bueno, vocalitzant-nos lo seu, ara fer hits, sí que se li dona bastant bé. Ho té bastant per la mà, això es deia Peligrosa, per cert. Aquest dissabte jo us n'he parlat, però és que cal que us ho remarqui. Aquest dissabte 25 de juliol torna el Tardeo en Shopping de Pineda de Mar, una cosa que organitza l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. I a més, aquesta edició comptaran amb nosaltres, amb Plaja FM. A partir de les 6 de la tarda, un munt d'activitats. Tenim comerços oberts i, a més, hi ha promocions especials, hi ha molt d'ambient al carrer. I, a més, el millor de tot, a partir de les 10 de la nit, el Miquel González, que t'espera a Pineda, amb el millor ritme de Flash FM a l'escenari que muntaran a la plaça Espanya. Recorda, aquest 25 de juliol, dissabte, t'esperem al Tardeo en Shopping de Pineda de Mar. Vine, compra i participa.

Jo no sé si quan la van fer aquesta cançó a Issa i RVFV i el seu col·lega productor, el Krimly, es van imaginar l'èxit que tindria això, que es diu Muchacha, i que doncs, ha resultat ser un dels temes d'aquest estiu 2026. Tothom se la sap, tothom la canta, tothom la balla a la pista de ball en una discoteca. Per tant, l'han encertada de ple. Queden 4 minutets per arribar a les 4 de la tarda. Com esteu, família? Com estan els ànims en aquest dimecres, flaixero, flaixeres? Espero que estigueu bé. Aquí estem intentant animar el cotarro un dia més. La nostra fórmula ja la coneixes, la del ritme. Arribarem a l'hora en punt amb això de Mora i Zetangana, que es diu Droga. Vinga, va, som-hi, puja el volum. Però

0: Vinga, va, Quevedo, Quevedo i Elvis Crespo, només els hi falta dir-nos el més important a aquesta hora, que és que ja portem mitja setmana colla avall, eh? Si la setmana, més o menys, si teniu un horari laboral estàndard, podríem dir, són 5 dies, ja en portem 2.5, per tant, escolta, ja estem direcció posada, eh? Tenim la proa del vaixell posada directe al cap de setmana i arribarem aviat. This is Flash FM. Sobretot amb el ritme que portem, que anem rapidíssims, anem a tota màquina. Hem començat nova hora amb el nostre number one, amb la graciosa família. Com esteu, flaxeros, flaxeres? Són les 4 de la tarda ja i 4 minutets. Us saludo amb molts ànims.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: A més, jo que m'hi he posat a les 12, t'acompanyo encara una horeta més, fins a les 5 de la tarda. De moment ens quedem amb Jay Wheeler i Omar Kurz, el de Lejitos Remix.
2: Yo no te veo ni por allí, yo te decía mi amorito a mi papi. Sin cojones que ahora tenga otro baby. Te iba a escribir un mensaje que decía I miss you. Ey, ey, yeah. Pero vi que me bloqueaste. Yeah, yeah, yeah.

segurament el tema amb el que vam descobrir aquest cantant, eh? Aquest tio que per aquí ja finalitza el tema. Es diu Lunay, el tio, i això es deia Soltera. Des de l'any 2019. Què, com porteu el francès? Bien o très bien? Doncs vinga, va, anem a practicar-lo amb això que es diu Maladí. Flash! Because everybody here is so sick. Say my name!

0: un 8. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

són l'Anna Mena i la Lola Índigo, amb això que es diu Petito a... Totes vostres, clar que sí, sonarà Flash FM, pràcticament arribant a quarts de 5 de la tarda. Anem amb un junte d'aquells que fan il·lusió. Flash! Perquè són artistes de diferents generacions. El Sopa de Cabra amb la Su i el Món DJ.

0: Flash Steel.
1: Arcángel pa. Once.

Aquí els teniu, aquests sí que no fallen ni una. Bad Bunny al costat d'Arcángel amb aquest tema bastant gangsta, que es diu La Jampa, fent referència a un estil de llançament al món del bàsquet que va popularitzar el Luka Doncic, que és aquest tio que juga a la NBA, que fa aquest llançament que es diu Jump Shot, La Jampa, no? Que, però bueno, que això que té més anys, o sigui, el primer dia que es va jugar a bàsquet a la història, algú ja va fer aquest llançament, però bueno, el Bad Bunny i l'Arcángel deuen ser col·legues o alguna cosa de per allà. Vinga, va! Passen 3 minuts de quarts de 5. Ens quedem una mica amb el rotllo dance, amb el rotllo electrònic. Això és Gordo, al costat de Rainier Zonnebel. Ja te la coneixes, puja el volum. Es diu Loco Loco.

Ell és el Rels B, el màxim exponent de l'afrobeat a l'escena espanyola des de Palma de Mallorca. Clar que sí, sona molt bé. Això que es diu Tu vas sin, un autèntic èxit, per això forma part de la nostra fórmula de Flash FM amb el poder del ritme, a totes hores. Aquest que crida per començar és el Ñengo Flow, sumant-se a les barres del Omar Kurz. Vaya palo, que és això, que ja t'ho coneixes i que es diu Forever Tugantel.

Com va rebentar això, eh? Mare meva, us en recordeu d'aquell estiu 2021? Farruko. El Farruko amb el Pepas. Sí, senyor, després ho ha tornat a intentar moltes vegades amb El Incomprendido, jo, que t'anya mal. Ja pa què, però res li arriba ni a la sola de les sabates. Canviem de tema, va, que us he de parlar d'això que ja sabeu que passarà aquest mes d'agost a Barcelona. Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. Ojo les orelles, 3 dies non-stop al Parc del Fòrum, més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a saco a l'aire lliure, amb gent com, per exemple, Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kate Tranada, Eric Pritz, hi va Jeff Mills, hi va tothom. Per tant, hi has d'anar tu també, hi has d'anar tu també, està clar. Jo et recomano que vagis a veure aquesta, hi ha The House, hi ha Techno, hi ha Live Shows, a més hi ha After Parties oficials al 4 sales icòniques de Barcelona, Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club, Brunch Electronic Festival. Del 7 al 9 d'agost, entrades són a brunchelectronicfestival.com. Flash FM n'és emissora oficial.

0: Són la Shakira i el BL, amb això que es diu Algo Tu. Dos tios, per cert, la Shakira i el BL, Tomàs,
1: sí?
0: Els dos són de Barranquilla. Els dos són del mateix puesto.
1: Sí o no?
0: Tu ets de Barna, també, oi, com jo?
1: De Barnaquilla.
0: Doncs clar, de Barnaquilla.
1: Són de Barnaquilla, de Barnaquilla, sí, sí.
0: Absolutament. Doncs és com si tu i jo féssim també una cançó junts.
1: Un bueno, dia. Bueno, cuidao, cuidao.
0: Què?
1: Que aviat la farem.
0: Vale.
1: En primícia ho anuncio.
0: Per mi sí, perfecte. Doncs vinga, va, escolta, són les 4:54. This is Flash FM. Per mi ha sigut un, plaer acompanyar-vos des de les 12 del migdia. Ara ja cedeixo el relleu. Toma, el relleu, aquí el tens, Tomàs.
1: Hola, què passa?
0: Tu et quedes amb ells fins a les 9 del vespre. Seguint...
1: Tu te'n vas a fer birres, no, suposo?
0: No creguis.
2: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Ja m'agradaria. Me'n vaig a un altre puesto. Et quedes amb ells fins a les 9, fotent ritme, vale?
1: Venga.
0: Jo marxo, que vagi bé. Fins demà, ciao. Vinga, marxem amb el David Guetta i això que es diu Gon, Gon, Gon.

0: Hem de dir que el tio segueix en forma, eh? Mike Towers, el portorriqueny, amb aquesta cançó que a més és el nostre mega crack de la setmana. Es diu Una Namàs. I atenció, senyores i senyors, perquè estem en ple estiu i la seguretat és cosa de tothom. Així que a l'aigua fem equip, a la platja, a la piscina, al riu. Segueix sempre aquests consells. Respecta sempre les indicacions dels socorristes. No et banyis si et trobes malament o estàs cansat. Vigila sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats adaptats a la seva edat. Entra a l'aigua de manera gradual, perquè el cos es temperi, eh? No tiris de cap a l'aigua i si no saps quina profunditat hi ha, o si hi ha roques. A la platja respecta la senyalització i el sistema de banderes. No et banyis quan el bany estigui prohibit, nano. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur. gent.cat/banysegur, Generalitat de Catalunya. És el govern de tothom. D'aquesta forma, nosaltres engeguem nova hora. Són les 5 i 4 minuts. I ens hi posem als comandaments de Flash FM fins al punt de les 9, després del nostre company Armand Maravall, que se'n va doncs, a descansar una miqueta i a fer unes quantes birres. 10, per ser més exactes. Escoltarem Rosalía, també K-pop Demon Hunters. Abans, reggaeton.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: I ja s'ha colat a l'estudi de Flash FM ni més ni menys que el mestre Omar Kurz. Una figura que durant aquesta temporada s'ha fet molt i molt gran, entre d'altres, gràcies a aquesta cançó. Es diu Coco.

Fratello nom. Però que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sent el dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

És la Rosalía amb la seva emblemàtica milionària, any 2019, la seva primera cançó en català. O almenys que ho va rebentar. Milions no estem repartint, però el que sí repartim són entrades dobles per anar a PortAventura. I, de fet, encara no ho havíem anunciat. I, cabroncetes, ja m'esteu enviant missatges al 628-060513 per participar. Doncs vinga, tret de sortida pel sorteig. Va, fins al punt de les 9. Entrada doble per anar a PortAventura World i gaudir amb qui vulguis, ok? De moment, K-pop, Demon Hunters, això que sona, es diu Golden.

0: 8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a Pedrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Ocean Desport.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: el Baifo de Quevedo al costat de la nueva línia. Al golpito.
1: Vale.
0: Vale, perfecto. Atenció, chavales, que aquest estiu arriba el Brands Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. Hi haurà penya com Paul Kalbrenner, Floating Points, Kate Renada, Eric Pritz i molts més. Estarà Superfino, House, Techno, Live Shows i un any més tornen les afterparties oficials del festival. Serà quatre sales icòniques de Barna, Input, Upload, La Terraza i Nacar Club. Brands Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a brandselectronicfestival.com, brandselectronicfestival.com. I evidentment Flash FM és l'emissora oficial i evidentment nosaltres continuem amb el nostre ritme per de seguida escoltar una mica de Cano. Abans el consell de Manuel Turizo ens diu que per un pendejo no se llora. Capito?

Nadie se entera, un par de amigas, doncs perfecte. Si no s'entera ningú, ojos que no ven, corazón que no siente. Jayco, J Balvin i Bad Bunny amb el mitiquíssim No me conoce remix. Per continuar i seguir recordant-vos que podeu participar per aconseguir entrada doble per anar al PortAventura World. 628-0605-13, participa ara mateix i ens dius, escolta, que vull l'entrada doble. Perfecte. Anem amb Estiu 22, Henry Méndez, El Chiringo.

0: És la Sessions número 58, Elbiza, l'argentí al costat de Young Miko, per un dels temes que més ho va rebentar. Bizarrap, que suposem que està una mica tristón, perquè bueno, fa només uns dies la seva selecció va perdre la final de la Copa del Món. Salutacions als argentins, i em sap greu, ho sento molt, però és el que n'hi ha. Va, que en breus escoltarem ICRVFV amb el seu Muchacha. Abans, toca escoltar Tralla Matralla, amb Dimitri Vegas i Like Mike. És el Màquina Time, Tete.
1: Amigos, this is Dimitri Vegas and Like Mike. You can now listen to our new single.

0: Sarau Mike Towers per l'antena de Flash FM amb el seu la-la, que significa anar cap a baix. I no donarem més detalls en cas que hi hagi doncs, infants escoltant-nos. En breu, escoltarem Tecno, de Gordo, al costat de Rainier Zonelwald. Abans toca viatjar a Argentina amb un bitllet de primera classe per escoltar Tini, Tini, Tini, al costat d'un tio que no coneixíem fins aquesta cançó. Ulises Bueno, Dos Amantes.
1: Esto dice así.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, les Franqueses, Caldes, Parer, Mollet, Montornès, Gavà, Viladecant, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 6.

0: ven pa acá.
1: Quevedo al costat de Elvis Crespo, la graciosa.
0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Perfecto, molt sabrosa, i és el nostre número 1 de la setmana de Flash FM, així que enhorabona als nostres campions. I enhorabona a vosaltres, si és que participeu aquesta tarda per aconseguir una entrada doble per anar a PortAventura World. Així que ja saps, de memòria, 628-06-0513 és el número de Flash FM perquè participis ara mateix i diguis: escolta, Tomàs, que em ve de gust anar a PortAventura. I així vas tu i la teva parella, el teu nano, la teva filla o qui et surti d'allà baix, ens és igual. Simplement participa enviant el WhatsApp al 628-06-0513. Que ja m'he liat, tu. Vinga, va, PortAventura World, per gaudir aquest estiu i aprofitar les vacances, si estàs per la zona, ja saps. Allà a prop de Salou. 628-06-0513. D'aquesta forma, una nova hora en marxa, són les 6 i 5 minuts. Què passa, xavales? Com esteu? Com sempre, és tot un piacere estar a l'altra banda i fer-vos la millor de les companyies i seguir escoltant, en aquest cas, a Juan Magán i Omar Montes.
2: En directe, Tomàs Poal.
1: És la versió actualitzada del tema Ayer la vi, i es diu igual, Ayer la vi.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

És el 911 Remix. Bendición, se me cuida. Que recuperem de la temporada 2021. Amics i amigues, aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. 3 dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. Paul Carbener, Floating Points, Kate Renada, Eric Fritz i molts més artistes. House, techno, live shows i un any més. Tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terraza i Nàcar Club. Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a brunchelectronicfestival.com. Brunchelectronicfestival.com. La GFM, evidentment, és l'emissora oficial. D'aquesta forma seguim fent-vos molt bona companyia amb de seguida el tema d'Omar Montes, Saico i Tumbau, Arena i Sal. Abans, Belle, i aquesta que es diu No Tiene Sentido.

0: 8. Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
5: Escoltes Flash. Flash FM.
6: Señoras y señores, este servidor se complace en presentarles

Al principi Jay Weller va decidir fer el tema de Lejitos i aquest és el remix al costat d'Omar Kurz. És el de Lejitos remix que has escoltat en aquesta tarda de dimecres a Flash FM i que ja queda enrere. Jo no crec que faci falta que presenti aquesta cançó perquè la melodia ja us sona moltíssim, però mira, com sempre diem, és la nostra feina. Des de l'àlbum de Bad Bunny, aquesta es diu Nueva York. Vamos, hòstia. Sí.

Pau Quevedo per l'antena de Flash FM. No ens cansem d'escoltar les seves cançons, tot i que no siguin tan noves. Com és el cas d'aquesta que hem recuperat i que es diu Sin Senyal en aquest dimecres. Què tal, com esteu, tot bé? Esperem que sigui així, com sempre. Ens encanta estar a l'altra banda i punxar-vos bons temites, com el que arriba. Batia, el Chencho Corleone. Això es diu Choque.

El tema d'Anna Mena al costat de Lola Índigo, aquest parell de reines amb el seu producte nacional que hem escoltat i que es diu Petito. Doncs vinga, per tots vosaltres, més musiqueta que arriba de Dani Six i Iskid, que s'aturi el temps. L'escoltes a Flash FM.

Ryan Castro, al costat de Capo, su mini, mini, mini, a mi me hipnotizó. És aquesta cançó superviral del TikTok que m'ha escoltat i es diu La Villa en aquest dimecres a Flash. Què tal, com esteu? Anem ara a continuar amb un tema bastant guapo d'Helena Rose i Manuel Turizo, amb un missatge que també us recordem. Podeu seguir participant a través del 628-060513 per aconseguir aquesta entrada doble per anar al PortAventura World. De moment escoltem això, La Semana.

fer possible el Dai Dai. Va ser començar el torneig de futbol i tot el dia, amb aquesta cançó. També aquí a Flash FM, clar que sí. Dale, dale, let's go. De seguida escoltarem el megacrack de la setmana. Abans anem amb Bad Bunny. Sí, un altre cop Bad Bunny. Què passa? Això es diu EO.

0: Engeguem l'hora de les 7 d'aquesta tarda de dimecres, 7 i 3 minuts, amb el nostre mega crack de la setmana. És Mike Towers, amb això que has escoltat i que es diu un anar més i oportunitats. Teniu moltes per aconseguir entrada doble per anar al PortAventura World. Sí, sí, a PortAventura World, xaval. Així que si encara no ho has fet, pots participar. 628-06-05-13 i dius, escolta, que m'encantaria anar a PortAventura. És entrada doble, eh? És a dir, que pots anar tu amb qui vulguis, la teva parella, el teu fill, filla, germà, germana, amant, qui vulguis, és igual. Tu només envia WhatsApp via àudio o també escrit, com vulguis, i ens ho demanes. Vaya rock, eh? D'aquesta forma participareu automàticament. 628-06-05-13. Doncs vinga, una nova hora en marxa. Què tal, com esteu? Molts de vosaltres de vacances, d'altres no tant. És a dir, que esteu aquí laborando com un servidor, no passa res, també està guai. Hem d'aixecar el país d'alguna forma o una altra. Grans temes. De seguida Batguial, també Ugel, abans una mica de Cano amb Jay Quiles.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Vinga, va, que comencen a sonar els primers compassos, les primeres notes d'aquesta boníssima cançó urbana que ja escoltes de fons i que es diu Olvidar-nos de tot. Let's go!

Oh, com ens agrada, eh? Cançó de fira i de festa major. El mitiquíssim Angelito Sin Alas. Hem hagut de retrocedir el temps fins l'any 2012 per escoltar-la. Però quin plaer, eh? La veritat és que molt, molt fina. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Descobreix descomptes per viatjar, anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te un cap de setmana o improvisar un pla amb els amics. L'estiu és ara amb el carnet jove. Aquesta setmana, si vols festivals, tens un 10% de descompte per l'Empordà Music Festival i un 15% per el Xer Festival, amb el codi promocional del carnet jove. I si encara no tens vacances organitzades, el carnet jove també t'ajuda a moure't. Un 10% de descompte en vols amb Singapore Airlines. Amb 10 quilos extra d'equipatge i un canvi de data gratuït. Un 10% en vols operats per Iberia, Iberia Express i Air Nostrum. I un 10% amb Air Europa. També tens un 30% de descompte amb Grimaldi Lines per viatjar amb vaixell a Roma o Sardenya, amb bici de franc. I recorda, el carnet jove forma part d'EICA, amb més de 25.000 avantatges arreu d'Europa. Inclou assegurança d'assistència en viatges internacionals i pels teus viatges fora de l'estat. I si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagin. Baixa't l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital al mòbil. Espero que hagi quedat clar. D'igual manera que espero que us agradi la cançó que en breus arriba de Ugel, una mica de techno. Abans, Bad Gyal, videoclip molt polèmic d'aquesta que sona. Dame! Dame!

0: buit.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés, de 5 a 10 Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: 24 hores de ritme. Flash FM.
8: Yo te remix, mamacita. Maluma, bebé.

0: És el combo bombo d'artistes canaris, com són Quevedo al costat de Nueva Línia. I per cert, Nueva Línia es va dissoldre fa unes setmanes, si no m'equivoco. Vaig veure l'altre dia pel TikTok i vaig pensar, una llàstima, que aquest grup de ties doncs s'hagi separat. Ho sento molt. Però bueno, segurament sigui per millor i per una carrera molt fructífera. Els anirà molt bé. El golpito queda enrere, perseguem el JC Reyes. Una mica de gitaneo, això es diu Loquita. Let's go!
1: Familia CJC Reyes.

I aquí, des de l'any 2014, us l'hem punxat a Flash FM. És dimecres, què passa, com esteu? Com sempre, és un piacere estar a l'altra banda, fer-vos la millor de les companyies i de seguida punxar-vos també una mica de Bad Bunny des del seu àlbum Debi, Tirar Más Fotos, o també Psycho. Abans, Rau, Wisin, Ñengo Flow. Sona una mica de reggaeton old school. Flash. Amb aquesta que ja tenim aquí, que es diu Contrabando. Adiós.

Ha estat de les primeres cançons de l'artista nacional Psycho, que ho van rebentar moltíssim. Aquesta es diu Supernova, i per qui no ho sàpiga, la supernova és l'explosió d'una estrella o alguna moguda d'aquesta. Tampoc soy científico, no sé. Va, que l'has escoltat a Flash FM i, com sempre, salutacions a tothom que ens escolti, ja sigui al cotxe, a la feina o, jo que sé, prenent el sol. El torn ara és per Emilia, Tini i Nicki Nicole. Aquesta que escoltes es diu Blackout.

0: De nou, els Figaflaues.
1: Lo rompe, lo trenca.
0: Amb la seva emblemàtica, la Marina està morena, una de les cançons que també escoltareu moltíssim durant aquesta temporada d'estiu, i de mica en mica doncs, també us la trobareu a Flash FM. De mica no, volia dir de tant en tant, que m'he confós amb l'expressió. De seguida, la cançó del Mundial abans, Farruko. Amb Gracie, Steve Aoki ens delecten amb una cançó que ja escoltem de fons i que dona molta vibra de festival, eh? A veure si us animeu, conductors i conductores. Això és Ja pa què.

0: Des de l'àlbum El Baifo, aquí tenim a Elvis Crespo en forma de col·laboració al costat de Quevedo. I aquesta que es diu La Graciosa, per obrir nova hora.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Ara aquest dimecres a Flash FM.
2: A Flash FM, Tomàs Poal.
0: Vinga, va, recordeu que encara esteu a temps de participar. 628-060513, si us voleu endur una entrada doble per anar al PortAventura World, així que només envia'ns el teu missatge i automàticament entraràs al sorteig, d'acord? D'acord. Comencem ara, són les 8:05 exactament, amb el ritme de Kid Voodoo i Jaycee Reyes. Me mareo.

Clar, aquesta cançó està molt i molt guapa. De Orro, al costat d'Elvis Crespo. Fa 10 anys que va sortir això. Com ha plogut des d'aleshores, eh? Vamos a bailar, hòstia. Perdoneu per l'hòstia, m'he emocionat. Disculpeu la meva llengua. A vegades em jugo a males passades i parlo malament. De seguida, Rau Alejandro. Abans, Flash i Ice Cream. Flash. Al costat de 31 fam i això que rebem ara mateix. Es diu Dorayakis.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash!

0: 8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
5: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
0: El que vols escoltar sona a Flash FM.

Sembla que la cançó t'espavila, eh? Que et diu va, va, va, va, va, va, en plan, va, mou el cul, va, va, va, va, va, va. Gordo, Renier, Zonelbert, una mica de tecnasso. Està finíssima. Es diu Loco Loco i la lletra millor no la analitzem perquè parla de coses que millor no parlar, val? Sobretot pels xavals que esteu escoltant, els infants, salutacions als nens i nenes i als adults, doncs això, eh? Amb aquestes cançons no li dieu el que significa. Més tard sí. Loco Loco, queda enrere aquesta proposta del Gordo i Renier Zonelbert per seguir ara amb BLB, West Call i la producció excelsa de Obi on the Drums. Amb aquesta es diu La Plena. Sona Flash.

Henry Méndez, mi reina, recuperant aquest himne de la música urbana. Directament des de l'any 2013. Henry Méndez, que al seu dia va fer cançons també, com per exemple la de Ahí está el tiburón, segurament la recordeu. Però, bueno, ens hem quedat amb aquesta, mi reina, val? Va, que en breu escoltarem Los del Espacio, tota la colla de col·legues argentins. Abans, deixem una mica les pulsacions al ritme de Coco. L'artista és Omar Kurz.

Anament al costat de Lola Índigo, aquest parell de reines, amb aquesta cançó que es diu Petitoa. Anamena. Molt bé, doncs perfecte. Aquí queda enrere el temazo. Perseguim Quevedo amb una de les cançons que més estem punxant últimament. Això que escoltes es diu El Baifo.

0: busca de numba.
1: Tú no sabes que en ti yo me fijé, aunque no nos conocemos.
2: Vinga, va, fent camí cap al punt de les 9 d'aquesta nit de dimecres i, per tant, jo m'acomiado. Me l'aspiro vampiro, xavales. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-vos i fer-vos, doncs, la millor companyia del món. De seguida, Bad Bunny, OJ Wheeler, abans Mora i Z Tangana, i ens presenten aquesta cançó.
3: En directe a Flash FM, Tomàs Poal.
2: Perfecto. Recordeu que el poder del ritme no s'atura mai, 24 hores, així que no desconnecteu, eh? Seguiu endollats, com ens agrada. Us deixo amb droga. Que vagi bé. Vinga, xavales. Adéu. Última.